0: Quants commentaris ston pauras e paurs ad una der ciò dir si va per las subvenziuns pels PMIs directs del man public. Per quel ein was dar un cuc sur la statistica dels PMIs directs. Per hectare survenien ils centuns de montagna als Büblers Raps. Il centun Uri, il Bübler, seguì del centun Grischun, Glaruna, Esur e Suazilvania.
1: Per hectare terren cultivau survenien purs e purs in quels cantuns,